pel barri per l'horta, afrontar tot el pes de la història, quan impacten les bales de goma, i no queda res més a la taula que el pa de la fam i el pes de la massa. I el pes de la massa.

Surto de casa amb l'esperança baixa. El dia és obscur, el camí no acompanya. El canvi de vida que no puc permetre obsessiona gran part d'aquesta teràpia. Fal·làcies, els teus no curen. Qui està el trauma? De què serveix estar sobre l'escenari si no pot venir?